altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

Prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 6. Ràdio Pineda.

y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui se celebra l'aplec de l'Arola Ursavinyà amb moltíssimes activitats, tant al matí com a la tarda. També destaca tallers i també una rifa, l'actuació del pallasso Catàstrofer i també concert. A més, també trobareu la Fira d'Artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i voltants i servei de bar del Cau de Pineda. Avui també continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Arturisco amb els treballs de final de curs que presenten els grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural. I encara us recordem que fins al dia 1 de juny encara podeu fer la vostra votació popular per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de la policia local de Pineda. Recordeu, ho podeu fer de forma telemàtica al web municipal www.pinedamar.cat. I el dia 6 de juny actuen a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Encara queda alguna entrada, aneu consultant també la disponibilitat al web auditoripineda.cat si voleu anar de concert el dia 6 de juny a l'Auditori de Pineda amb Mishima. A Calella destaquem aquest matí la marxa solidària contra el càncer que organitza un Colliga Calella. A Malgrat aquest matí també es fa una passejada per l'entorn de les mines de Camp Palomeres i a Tordera avui es fa el concert solidari de Fil de Gospel a l'Església a benefici del projecte pediàtric Nixi Endoscòpies Sense Por. El concert és a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera amb Fil de Gospel.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
1: De tot una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui se celebra l'aplec de l'Arola Ursavinyà amb moltíssimes activitats, tant al matí com a la tarda. També destaca tallers i també una rifa, l'actuació del pallasso Catàstrofer i també concert. A més, també trobareu la fira d'artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i voltants i servei de bar del Cau de Pineda. Avui també continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Arturisco amb els treballs de final de curs que presenten els grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural. I encara us recordem que fins al dia 1 de juny encara podeu fer la vostra votació popular per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de la policia local de Pineda. Recordeu, ho podeu fer de forma telemàtica al web municipal www.pinedamar.cat. I el dia 6 de juny actuen a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Encara queda alguna entrada, aneu consultant també la disponibilitat al web auditoripineda.cat si voleu anar de concert el dia 6 de juny a l'Auditori de Pineda amb Mishima. A Calella destaquem aquest matí la marxa solidària contra el càncer que organitza un Colliga Calella. A Malgrat aquest matí també es fa una passejada per l'entorn de les mines de Camp Palomeres i a Tordera avui es fa el concert solidari de Fil de Gospel a l'Església a benefici del projecte pediàtric Nixi Endoscòpies Sense Por. El concert és a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera amb Fil de Gospel.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui se celebra l'aplec de l'Arola Ursavinyà amb moltíssimes activitats, tant al matí com a la tarda. També destaca tallers i també una rifa, l'actuació del pallasso Catàstrofer i també concert. A més, també trobareu la Fira d'Artesania amb productes de quilòmetre zero del Montnegre i voltants i servei de bar del Cau de Pineda. Avui també continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Arturisco amb els treballs de final de curs que presenten els grups il·lusionistes i arlequins. Actuen avui diumenge a la Sala Polivalent del Centre Cultural. I encara us recordem que fins al dia 1 de juny encara podeu fer la vostra votació popular per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de la policia local de Pineda. Recordeu, ho podeu fer de forma telemàtica al web municipal www.pinedamar.cat. I el dia 6 de juny actuen a l'Auditori de Pineda el grup Mishima. Encara queda alguna entrada. Aneu consultant també la disponibilitat al web auditoripineda.cat si voleu anar de concert el dia 6 de juny a l'Auditori de Pineda amb Mishima. A Calella destaquem aquest matí la marxa solidària contra el càncer que organitza un Colliga Calella. A Malgrat aquest matí també es fa una passejada per l'entorn de les mines de Camp Palomeres i a Tordera avui es fa el concert solidari de Fil de Gospel a l'església a benefici del projecte pediàtric Nixi Endoscòpies Sense Por. El concert és a les 6 de la tarda a l'església de Tordera amb Fil de Gospel.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda. Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

diumenge, a les 12 del migdia, a punt per repassar, de, com cada setmana, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top. Fins al punt horari de les dues, aquí, a la 94.6 FM de Ràdio Pineda.

que bé sona aquest Insomnia de Fateless, tot i que ara es diu New Religion i està de moda sota el nom de Bebe Rexha i Fateless. Clar, Fateless, els originals d'aquest Insomnia. Setmana passada, posició número 3 a la nostra llista. A la segona posició, Cedarland, Tutu Turu.

2022, del 25 al 31 de maig 2026. Com aquell que diu, comptem amb 5 noves entrades en llista. 5 cançons noves dins el top 30, però també tenim els 5 aspirants al nostre top, els 5 candidats a entrar en llista. És la setmana 22 d'això, l'última setmana del mes de maig, i nosaltres que arrenquem precisament amb la primera de les 5 noves entrades dins del top 30. Ens arriba Miki Núñez amb Un altre cop, justament al final de la llista.

Segon single oficial del seu cinquè àlbum d'estudi anomenat Conacol és Sign Em Sideways. A la seva tercera setmana, baixant 7 de la 22 a la 29. Seguim amb Lady Gaga. Ella, juntament amb Doechii, entra a la posició número 28 amb Runway. You got to strut.

15 setmanes al nostre top i baixant 7 aquesta setmana de la 20 a la 27. Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti. Arriba la tercera nova entrada, és el segon single de Max Navarro, després d'Estrelles. Ara ens arriba amb Inigualable.

the Dark, des de la nostra candidatura, de fet, el primer candidat a entrar en llista aquesta setmana, Miles Smith. Seguim. Ara ho fem amb un tema que, atenció, porta 29 setmanes a la nostra llista, el tema que més setmanes porta dins el top 30. Baixa 12, de la 13 a la 25, Taylor Swift amb Opalite.

18a setmana en llista per Bruno Mars, el seu I Just Might, que cau 7 posicions de la 17 a la 24 aquesta setmana. Aquí a Ràdio Pineda, repassant els 30 èxits de la setmana. Ara ens posem amb ritme, estiuenc. Ja tenim l'estiu trucant a la porta, les temperatures amunt. Això porta 6 setmanes en llista i s'enfila dues de la 25 a la 23. Jamaican, Bam Bam, Hugel and Soto.

tres noves incorporacions a la nostra llista. El seu àlbum anomenat Juan Esteban. Ell és Juanes i això és la seva carta. Novetat a la 22 de la nostra llista. I American Girls, en la seva sisena setmana, cau 12 posicions. Parlem de Harry Styles, de la 9 a la 21. Right.

Al final del principi. Després de 27 setmanes a la nostra llista, baixant dues, aquesta setmana del 18 a la 20, dijous, Ends of Beginning. Arribarà Guillem Bautista, la seva segona setmana, s'enfila dues de la 21 a la 19. No està mal.

benvinguts a La Meva Festa. 11a setmana llista, baixant 6 de la 12 a la 18, Joan Dausà. Welcome to my party. Arriba Gracie Abrams des de la candidatura Megatop amb l'avançament del seu nou àlbum, el tercer àlbum d'estudi anomenat Daughter from Hell, que apareixerà el 17 de juliol d'aquest any. El single es diu Hits the Wall. Recorda, aspirant al nostre top, Gracie Abrams.

Energia, des de la 17a posició, pujant dues en aquesta la seva tercera setmana a la nostra llista. Doctor Prats i One Republic, ben aviat tindrem el 7è àlbum d'estudi amb nosaltres i, de moment, aquí tenim el single d'avançament, que aquesta setmana entra com a entrada més important a la nostra llista, la 16, One Republic, Need Your Love.

Ens anem justament 5 anys enrere, fins l'any 2021, on teníem en el número 5 a Swedish House Mafia, que sonava amb aquest Mood to a Flame.

quarta posició es mantenia Aitana, una cançó dedicada a la capital alemanya, Berlín. Allà s'hi anava de viatge. Sempre musicalment parlant i en la seva novena setmana llista. De la 2 a la 3 baixava Adele amb Easy On Me. Poques gràcies abandonaven el número en aquesta mateixa setmana, avui fa 5 anys, amb Petaro. Davant del mirall, vull Petaro tots els dies de l'any. La seva 11a setmana a la llista Mega Top 30. I després de 10 setmanes pujava del 10 a l'1 Coldplay. Així sonen amb el meu univers, My Universe.

0: És la una. Ràdio Pineda. Regató.
1: Seguim en aquesta segona part, segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top en aquesta setmana 22 del 25 al 31 de maig 2026.

compartint aquests, aquests temps de ràdio, aquestes dues hores, amb els temes del moment. En aquest cas, tenim 5 noves entrades en llista. A la 30, la nova de Miki Núñez, Un altre cop. Lady Gaga amb Joachim, el seu Runway, novetat a la 28. Runway.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, des de Megatop 30. En aquesta darrera setmana ja del mes de maig que encetem. I amb les temperatures un xic disparades. Just en el centre de la llista, en la seva cinquena setmana, ens hi trobem amb Mama Duixa, pujant una de les 16 a la 15 amb la millor gent del planeta. Així seguim des de Megatop 30.

repassant els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pinet. Pujant una posició de la 15 a la 14 a la seva quarta setmana. Aquí està. Són la Fúmiga amb la gent de la Mediterrània. Nosaltres que seguim amb tots vosaltres, ara amb Joan Dausà. Per una cançó porta dues setmanes a llista i s'enfila 14, de la 27 a la 13.

I love it, I love it, I love it. Setena setmana llista i pujant dues de la 14 a la 12, Bella Kay. A la 11a posició ens hi trobem igual que la setmana passada amb aquesta nova versió 2026 del Camins, Somnis i Promeses. Sopa de Cabra juntament amb Sui, Mon DJ. Tots

remescla del Dràcula, Tame Impala, juntament amb Jenny. Així, d'aquesta manera, encetem el top 10 d'aquesta setmana aquí amb Megato 30 Radio Pinto. 13 posicions cap amunt en la seva tercera setmana llista. Cap a la piscina ens hi tirem amb aquesta calor que fa. En la seva vuitena setmana baixen dues de les 7 a la 9. Això és Swim, BTS.

Déu Amor, la Ludwig Band, en la seva novena setmana, pujant dues de la 10 a la 8, aquí, al Megato 30. I de la 8 a la 7, pujant un, Flashly Ice Cream i 31 Fam, en la seva sisena setmana, això és Dora i Yakis.

després del Ordinary, ens arriba la nova d'Alex Warren des de la sisena posició, igual que la setmana passada, a la seva setena setmana en llista. Nosaltres que ara seguim amb Cedarlands, que baixa 3 en aquesta la seva vuitena setmana en llista. De la 2 a la 5, aquest Tutu Turu.

0: a quarta posició, igual que la setmana passada, i després de 13 setmanes a la nostra llista eren Somber. Ara ens arriba una de les darreres històries de Bruno Mars, que, per cert, ara ja també s'ha llançat a cantar en castellà. En aquest cas, des del seu The Romantic, escoltem aquest Risk It All. Puja de la 5 a la 3 a la seva 8a setmana.
1: Ja comença

tema plenament pensat per aquest estiu 2026, la nova dels Catarres, des de la candidatura Megatop aquesta setmana. Diumenge, sense drama. I saltem directament a la segona posició amb Bebe Rexha. A la seva sisena setmana, puja un amb New Religion.

Arribem al punt horari de les 2 de la tarda d'avui diumenge. Moment de conèixer la cançó més important d'aquesta setmana aquí a Megadot 30. Setmana 22, del 25 al 31 de maig 2026. A la seva quarta setmana es manté a dalt de tot al nostre pòdium. Ella es diu Olivia Rodrigo. I aquest és el seu Drop Dead. Amb ella marxem. Ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquestes dues hores. I la setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Cause it's you.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

0: Ràdio Pineda.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 6. Ràdio Pineda.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.
2: I desconnecta. I desconnecta. I desconnecta. I desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Ce soir, je te suis.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.